Connected to Selectec Music. Hola, amics, amigues, què tal? Pareixia que no, però sí, sí. Hem aplegat el dijous, al moment on comença Connected to Selectec Music. Ja sabeu, cada dijous de 22 fins 23 hores, així en Blue Radio, en la millor emissora del món. També es podeu escoltar per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. A més, cada dissabte a la matinada tenim en les noches del Tecno el programa repetit de nou. Així que si no l'has escoltat entre setmana i el dissabte estàs per ahí de marxa, doncs el pots escoltar de nou. No és precis que estiguis de marxa, si estàs en casa i és la matinada, te'n vas a treballar o el que siga, el pots escoltar de nou en la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. Les noches del

dissabte, no, cada dijous, perdó, cada dijous de 22 a 23 hores. Connected to Selecting Music en la 90.2 de l'FM o també per la nostra pàgina web www.bluradiofm.es. La millor música electrònica, house, tech house, melodies progressives, techno, deep, vinga, vinga, bueno, tot el que encaixa dins de la música electrònica i tot punxat per mi en directe, així per a tots vosaltres. Un plaer, el que puc estar cada dijous de 22 a 23 hores escoltant Connected to Selected Music

0: Bizarre Connected to Selected Music amb una sessió
1: Pinchando Pablo Grimaltos Connected to Selected Music.
0: Més canyera, més hausera de la música dels 90-2000, eh? Vinga, espero que la gaudiu moltíssim.

0: espero que hagueu gaudit moltíssim de la sessió d'avui, eh? Que cançons més conegudes, eh? Conegudíssimes, parlant musicalment, amb aquest estil tan hausero, eh? Amb tan bon de rotllo. Bueno, amics, amigues, què dir-vos? Que vos espere la setmana que ve en un nou programa, un nou Connected to Selected Music, així en Blue Radio, en la 90.2 de l'FM, o també es podeu escoltar per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. Així que no podeu faltar ni la setmana que ve, ni a l'altra. Sí que tinc que dir-vos que en agost agafe vacacions, tot el mes Connected to Selected Music va de vacacions, però mentre estarem així. Així que guapa i guapotes, fins la setmana que ve. Adeu, adeu, un abraç enorme, adeu.
1: Connected to Selected Music con Pablo Grimalto.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Radio Chella 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Mucke en tu radio. En Blue Radio Chella.
1: Polizei 3, 4, Grenadier 5, 6, alte Gek 7, 8, gute Nacht.
0: Blue Radio en el 90.2 y BlueRadioFM.es.
2: Todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas.
3: Encara que ha passat una setmaneta en què estem recuperant-nos del passat cada setmana, menú festival es pegàrem en el cumple, en el natalici del nostre miatxo Germán des de Xàtiva. Que bé se ho passaren i que bé se'n munten. Menut equip es van muntar allà. I això que estàvem en una caseta de cambra, no hi ha un xalet aquello. Es van pegar un festival allà espectacular, la gent del TRM. Amigacho Germán, moltíssimes felicitats. En un poquet d'atràs, encara que els felicitarem el dissabte passat. Lògic que vostè complisca molt més en companyia de la seva parienta, la nostra amiga Rebeca també. Es van portar genial. A saludar també a l'equip TRM, a tota la gent que va estar allí, moltíssima gent. Una festa privada xulíssima. Vam eixir calentes d'orella, que es diu. I com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda al TRM. Show Me, el primer tema que sona al TRM, la formació Bandido.
2: A tope Javi Vivas.

sé que el malecón estava bandit el seu tema Show Me Love. I qui no coneix la formació Xufa Viola? A mi me sorprèn, no seria que tingui tants temes. No estem en la feina. Magic Fly, el bo.

Sí, el senyor Roy Orbison alçant el cap, diria una neu, mante. BPM 145. Jugo Hit, Andrew 60. La versió original, repetim. Senyor Roy Orbison.

remix del Total Eclipse of the Heart. Mes de juliol del 2026 es de Ixaba, una de les dives que es feia ballar la versió original d'aquest tema, Total Eclipse of the Heart. Una estrella també és al cel, una gran estrella. En glòries dies, Bonnie Tyler, any 2026, juliol del 2026. Ja quedarà gravat a les nostres memòries.

sense qualificatius, la versió original del Simple Minds, Tommy One, Tommy Wear, Summertime, Two Powers. Sonant este territori, remember, si t'acabes d'incorporar, les salutacions fredelíssimes del vostre amic Javi Viva Segre d'Ell.

amics i amigues, no tenim d'esperar més. Fins així ha arribat un capítol més, una historieta més del territori. Remember, presenta per un servidor, Javi Viva, Cicatayut. Moltíssimes gràcies, adeu i fins la setmana que ve.